0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3, l'emissora municipal.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: clàssics contemporanis.
1: El 91.3.
2: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El pati del Centre Cultural va acollir divendres 10 de juliol la celebració de l'Orgull 2026 sota el lema Estima és Orgull, en una nit de reivindicació tant local i música. Durant la lectura del manifest, la regidora de Polítiques LGTBIQ+, Montse Arraez, va defensar un món on totes puguin viure amb llibertat i sense por. També va recordar el coratge de les persones que van iniciar la lluita pels drets del col·lectiu i va advertir que encara queda molt camí per recórrer davant les situacions de discriminació, agressió i vulneració dels drets que continuem registrant. Amb inici amb l'Orgull de la Careta i conduïda per Àlex Martín, la celebració va donar espai al talent jove de Ripollet amb actuacions del Lili Pop i dues integrants de Fragments Joves. La programació va continuar amb Flamenco en Queer, de Rubén Heras, el concert de La Perra i el Cari i una sessió final de DJ a càrrec d'Àlex Martín. La Careta Teatre i Circ ha celebrat aquest cap de setmana les representacions de final de curs dels seus grups de teatre, amb quatre propostes al Teatre Auditori del Mercat Vell. Acció Fotogràfica Ripollet ha celebrat aquest dissabte al Centre Cultural l'acte de cloenda de la temporada, amb la participació de socis, fotògrafs, federats i alumnes dels cursos. La jornada va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, i de la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Serra, que van lliurar els principals reconeixements. Ripollet ha retrocedit aquest diumenge unes quantes dècades. Prop d'una desena de motos i una trentena de cotxes clàssics van recórrer els carrers del municipi amb motiu del Sant Cristòfol, padró dels conductors. I tanquem un punt d'agenda. Aquest dimarts a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Retat hi ha la conferència Arquitectures inhabitables i la injustícia com a crítica de l'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
1: 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El pati del Centre Cultural va acollir divendres 10 de juliol la celebració de l'Orgull 2026 sota el lema Estima és Orgull, en una nit de reivindicació tant local i música. Durant la lectura del manifest, la regidora de Polítiques LGTBIQ+, Montse Arraez, va defensar un món on totes puguin viure amb llibertat i sense por. També va recordar el coratge de les persones que van iniciar la lluita pels drets del col·lectiu i va advertir que encara queda molt camí per recórrer davant les situacions de discriminació, agressió i vulneració dels drets que continuen registrant. Amb inici amb l'Orgull de la Careta i conduïda per Àlex Martín, la celebració va donar espai al talent jove de Ripollet amb actuacions del Lili Pop i dues integrants de Fragment Joves. La programació va continuar amb Flamenco en Queer, de Rubén Heras, el concert de La Perra i el Cari i una sessió final de DJ a càrrec d'Àlex Martín. La Careta Teatre i Circ ha celebrat aquest cap de setmana les representacions de final de curs dels seus grups de teatre, amb quatre propostes al Teatre Auditori del Mercat Vell. Acció Fotogràfica Ripollet ha celebrat aquest dissabte al Centre Cultural l'acte de cloenda de la temporada, amb la participació de socis, fotògrafs, federats i alumnes dels cursos. La jornada va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, i de la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Serra, que van lliurar els principals reconeixements. Ripollet ha retrocedit aquest diumenge unes quantes dècades. Prop d'una desena de motos i una trentena de cotxes clàssics van recórrer els carrers del municipi amb motiu del Sant Cristòfol, padró dels conductors. I tanquem un punt d'agenda. Aquest dimarts a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Retat hi ha la conferència Arquitectures inhabitables i la injustícia com a crítica de l'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Cada matí donem el bon dia a Ripollet.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3
2: Ripollet Ràdio.
3: Res, només volia dir-te que tinc moltes ganes de veure't.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El pati del Centre Cultural va acollir divendres 10 de juliol la celebració de l'Orgull 2026 sota el lema Estima és Orgull, en una nit de reivindicació tant local i música. Durant la lectura del manifest, la regidora de Polítiques LGTBIQ+, Montse Arraez, va defensar un món on totes puguin viure amb llibertat i sense por. També va recordar el coratge de les persones que van iniciar la lluita pels drets del col·lectiu i va advertir que encara queda molt camí per recórrer davant les situacions de discriminació, agressió i vulneració dels drets que continuem registrant. Amb inici amb l'Orgull de la Careta i conduïda per Àlex Martín, la celebració va donar espai al talent jove de Ripollet amb actuacions al Lili Pop i dues integrants de Fragment Joves. La programació va continuar amb Flamenco Queer, de Rubén Heras, el concert de La Perra i el Cari i una sessió final de DJ a càrrec d'Àlex Martín. La Careta Teatre i Circ ha celebrat aquest cap de setmana les representacions de final de curs dels seus grups de teatre, amb quatre propostes al Teatre Auditori del Mercat Vell. Acció Fotogràfica Ripollet ha celebrat aquest dissabte al Centre Cultural l'acte de cloenda de la temporada, amb la participació de socis, fotògrafs, federats i alumnes dels cursos. La jornada va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, i de la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Serra, que van lliurar els principals reconeixements. Ripollet ha retrocedit aquest diumenge unes quantes dècades. Prop d'una desena de motos i una trentena de cotxes clàssics van recórrer els carrers del municipi amb motiu del Sant Cristòfol, padró dels conductors. I tanquem un punt d'agenda. Aquest dimarts, a les 6 de la tarda, al Cim Molí d'en Retat, hi ha la conferència Arquitectures inhabitables i la injustícia com a crítica de l'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Bon dia, Ripollet.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El pati del Centre Cultural va acollir divendres 10 de juliol la celebració de l'Orgull 2026 sota el lema Estima és Orgull, en una nit de reivindicació tant local i música. Durant la lectura del manifest, la regidora de Polítiques LGTBIQ+, Montse Arraez, va defensar un món on totes puguin viure amb llibertat i sense por. També va recordar el coratge de les persones que van iniciar la lluita pels drets del col·lectiu i va advertir que encara queda molt camí per recórrer davant les situacions de discriminació, agressió i vulneració dels drets que continuem registrant. Amb inici amb l'Orgull de la Careta i conduïda per Àlex Martín, la celebració va donar espai al talent jove de Ripollet amb actuacions de Lili Pop i dues integrants de Fragment Joves. La programació va continuar amb Flamenco Queer, de Rubén Heras, el concert de La Perra i El Cari i una sessió final de DJ a càrrec d'Àlex Martín. La Careta Teatre i Circ ha celebrat aquest cap de setmana les representacions de final de curs dels seus grups de teatre, amb quatre propostes al Teatre Auditori del Mercat Vell. Acció Fotogràfica Ripollet ha celebrat aquest dissabte al Centre Cultural l'acte de cloenda de la temporada, amb la participació de socis, fotògrafs, federats i alumnes dels cursos. La jornada va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, i de la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Serra, que van lliurar els principals reconeixements. Ripollet ha retrocedit aquest diumenge unes quantes dècades. Prop d'una desena de motos i una trentena de cotxes clàssics van recórrer els carrers del municipi amb motiu del Sant Cristòfol, padró dels conductors. I tanquem un punt d'agenda. Aquest dimarts, a les 6 de la tarda, al Cim Molí d'en Ratà, hi ha la conferència Arquitectures inhabitables i la injustícia com a crítica de l'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Visca la ràdio.
3: Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

Are you?

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El pati del Centre Cultural va acollir divendres 10 de juliol la celebració de l'Orgull 2026 sota el lema Estima és Orgull, en una nit de reivindicació tant local i música. Durant la lectura del manifest, la regidora de polítiques LGTBIQ+, Montse Arraez, va defensar un món on totes puguin viure amb llibertat i sense por. També va recordar el coratge de les persones que van iniciar la lluita pels drets del col·lectiu i va advertir que encara queda molt camí per recórrer davant les situacions de discriminació, agressió i vulneració dels drets que continuem registrant. Amb inici amb l'Orgull de la Careta i conduïda per Àlex Martín, la celebració va donar espai al talent jove de Ripollet amb actuacions al Lili Pop i dues integrants de Fragments Joves. La programació va continuar amb Flamenco Queer, de Rubén Heras, el concert de La Perra i el Cari i una sessió final de DJ a càrrec d'Àlex Martín. La Careta Teatre i Circ ha celebrat aquest cap de setmana les representacions de final de curs dels seus grups de teatre, amb quatre propostes al Teatre Auditori del Mercat Vell. Acció Fotogràfica Ripollet ha celebrat aquest dissabte al Centre Cultural l'acte de cloenda de la temporada, amb la participació de socis, fotògrafs, federats i alumnes dels cursos. La jornada va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, i de la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Serra, que van lliurar els principals reconeixements. Ripollet ha retrocedit aquest diumenge unes quantes dècades. Prop d'una desena de motos i una trentena de cotxes clàssics van recórrer els carrers del municipi amb motiu del Sant Cristòfol, padró dels conductors. I tanquem un punt d'agenda. Aquest dimarts a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Ratà hi ha la conferència Arquitectures inhabitables i la injustícia com a crítica de l'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Quina calor. Refresca't amb Ripollet Ràdio.
3: 91.3 FM. La sintonia de l'estiu.

0: Ripollet Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
0: Cançons que donen per mi.
2: 91.3.
3: La millor música.

0: Quan apreta la calor, Ripollet Ràdio.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info, butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. El pati del Centre Cultural va acollir divendres 10 de juliol la celebració de l'Orgull 2026 sota el lema Estima és Orgull, en una nit de reivindicació tant local i música. Durant la lectura del manifest, la regidora de Polítiques LGTBIQ+, Montse Arraez, va defensar un món on totes puguin viure amb llibertat i sense por. També va recordar el coratge de les persones que van iniciar la lluita pels drets del col·lectiu i va advertir que encara queda molt camí per recórrer davant les situacions de discriminació, agressió i vulneració dels drets que continuem registrant. Amb inici amb l'Orgull de la Careta i conduïda per Àlex Martín, la celebració va donar espai al talent jove de Ripollet amb actuacions de Lili Pop i dues integrants de Fragments Joves. La programació va continuar amb Flamenco Queer, de Rubén Heras, el concert de La Perra i El Cari i una sessió final de DJ a càrrec d'Àlex Martín. La Careta Teatre i Circ ha celebrat aquest cap de setmana les representacions de final de curs dels seus grups de teatre, amb quatre propostes al Teatre Auditori del Mercat Vell. Acció Fotogràfica Ripollet ha celebrat aquest dissabte al Centre Cultural l'acte de cloenda de la temporada, amb la participació de socis, fotògrafs, federats i alumnes dels cursos. La jornada va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, i de la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Serra, que van lliurar els principals reconeixements. Ripollet ha retrocedit aquest diumenge unes quantes dècades. Prop d'una desena de motos i una trentena de cotxes clàssics van recórrer els carrers del municipi amb motiu del Sant Cristòfol, padró dels conductors. I tanquem un punt d'agenda. Aquest dimarts, a les 6 de la tarda, al Cim Molí d'en Ratà, hi ha la conferència Arquitectures inhabitables i la injustícia com a crítica de l'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El pati del Centre Cultural va acollir divendres 10 de juliol la celebració de l'Orgull 2026 sota el lema Estima és Orgull, en una nit de reivindicació, talent local i música. Durant la lectura del manifest, la regidora de Polítiques LGTBIQ+, Montse Arraez, va defensar un món on totes puguin viure amb llibertat i sense por. També va recordar el coratge de les persones que van iniciar la lluita pels drets del col·lectiu i va advertir que encara queda molt camí per recórrer davant les situacions de discriminació, agressió i vulneració dels drets que continuen registrant. Amb inici amb l'Orgull de la Careta i conduïda per Àlex Martín, la celebració va donar espai al talent jove de Ripollet amb actuacions al Lillipop i dues integrants de Fragment Joves. La programació va continuar amb Flamenco Queer, de Rubén Heras, el concert de La Perra i el Cari i una sessió final de DJ a càrrec d'Àlex Martín. La Careta Teatre i Circ ha celebrat aquest cap de setmana les representacions de final de curs dels seus grups de teatre, amb quatre propostes al Teatre Auditori del Mercat Vell. Acció Fotogràfica Ripollet ha celebrat aquest dissabte al Centre Cultural l'acte de cloenda de la temporada, amb la participació de socis, fotògrafs, federats i alumnes dels cursos. La jornada va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, i de la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Serra, que van lliurar els principals reconeixements. Ripollet ha retrocedit aquest diumenge unes quantes dècades. Prop d'una desena de motos i una trentena de cotxes clàssics van recórrer els carrers del municipi amb motiu del Sant Cristòfol, padró dels conductors. I tanquem un punt d'agenda. Aquest dimarts, a les 6 de la tarda, al Cim Molí d'en Retat, hi ha la conferència Arquitectures inhabitables i la injustícia com a crítica de l'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

Esteu escoltant Bongo Bongo.